0: poder enseñar Segorbe, de decir un poco, que no hemos dicho apenas nada de Segorbe.
1: Tendremos más
0: pero
1: tiempo.
0: Pero yo quiero que la gente venga, que nos conozca. La semana de Teníamos... Teatro, desde luego, conoce un trocito de Segorbe, pero luego tenemos muchísimo por ver.
1: Bueno, pues vendremos más veces, porque es que nos ha gustado venir aquí. De momento, como estamos ahí al lado de la semana de fiestas, queríamos resaltar esa parte. Gracias, Mari Carmen Climent.
0: Gracias a vosotros.
1: Y aquí nos despedimos de este tiempo de radio. Les dejamos con los deportes. Hasta mañana. Adiós.
2: La Vuelta llega a Castellón. Vive el desenlace de la sexta etapa de la carrera en el Parque de Rafalafena, el 27 de agosto desde las 4:30. Además, podrás conseguir regalos y premios en Parque Vuelta, situado en el propio Parque de Rafalafena.
3: Viu el teu millor estiu a la ciutat de Castelló, la plaça de la Mar, les platges del Pinar, Gurugú i Serradal, el Parc del Pinar, el Planetari, el Parc Litoral o el Parc Ribalta i els barris que esperen per a gaudir de ioga, cinema, música, jocs, tallers, exposicions i així fins més de 250 activitats gratuïtes d'oci, esport i cultura. Consulta tota la programació en castellonturismo.org. Castelló, viure l'autèntic. Ajuntament de Castelló.
4: Al Maestrat, on tot comença. Vine, respira l'aire pur, envolta't de paisatges únics i gaudeix d'un turisme sostenible tot l'any a l'Alt Maestrat. Un destí de natura, tranquil·litat i tradicions que s'unixen per a oferir experiències autèntiques de benestar i qualitat de vida, amb la subvenció del Patronat Provincial de Turisme de Castelló.
5: La Diputació de Castelló impulsa les iniciatives artístiques que es programen a la nostra província. Ens esforcem per oferir activitats culturals de gran qualitat, donant suport a l'art i a la música, als nostres orígens, a la nostra identitat, promovent la formació i oferint ajudes a entitats locals i associacions. Volem que la cultura es visca i es gaudisca en cadascun dels 135 municipis de Castelló, fent de la nostra província un gran escenari cultural amb espectacles de teatre, dansa, circ, música i literatura. Castelló, escenari cultural. Diputació de Castelló.

0: La Guàrdia Civil investiga les causes de la mort d'un matrimoni irlandès que ha aparegut sense vida al jacuzzi de la casa a la qual es trobaven llogats a Cullera. Van trobar-los els seus fills adolescents que no parlen espanyol i que han hagut de ser atesos pels psicòlegs municipals. Onda Cero La Ribera, Lucía Peris.
1: Els fets van tenir lloc ahir dimarts a la vesprada i fins al lloc es van mobilitzar els serveis d'emergència i agents de la Guàrdia Civil. La parella irlandesa de 45 i 50 anys ha sigut trobada sense vida en el jacuzzi de la casa pels dos fills menors d'edat i els primers indicis apunten a que no es tractaria d'una mort natural. En els cossos no es van trobar signes de violència, però no es descarta que la mort puga ser deguda a drogues per les ferides punxants que presentava la parella. L'equip d'homicidis de la Guàrdia Civil s'ha fet càrrec de les investigacions per resoldre els fets i no es descarta que hagi pogut tractar-se d'una mort accidental. En quant als menors, els serveis socials de Cullera els van atendre i estigueren acompanyats d'una psicòloga i una treballadora social del municipi. Ara han passat ja a quedar-se amb tres familiars vinguts d'Irlanda.
0: La Policia Nacional ha detingut tres joves per la seva presumpta implicació a l'agressió sexual comesa el 15 d'agost a Gandia. Tres xics i tres xiques es donaren cita al pis d'un d'ells, que és on hauria tingut lloc els fets. I la Benemèrita ha detingut un home durant les festes patronals de Xiva, a la Foia de Bunyol, per portar amb ell drogues i dos bolígrafs pistola. Els agents van observar l'home llançant una motxilla darrere d'un cotxe en adonar-se de la presència policial. Andreina Pietri.
2: A l'interior de la motxilla van trobar 20 grams de cocaïna, uns 100 grams de haixís, diverses pastilles d'èxtasis, 140 euros en efectiu i un dels bolígrafs pistola carregat amb munició del calibre 22. Durant la detenció, l'home va iniciar un forcejament amb els agents que va provocar lesions a un dels guàrdies civils. Posteriorment, els agents van registrar el vehicle del detingut, on van localitzar un segon bolígraf pistola i més munició. A l'arrestat se li imputen delictes contra la salut pública, tinença il·lícita d'armes i resistència greu a agents de l'autoritat.
0: L'incendi de la Serra Calderona ha sigut donat per controlat, s'ha complert mentrestant un mes del de la Vall d'Uixó, que es manté encara controlat, és a dir, no ha sigut donat encara per extingit de manera definitiva. L'Associació de Silvicultors de la Comunitat calcula que la Serra d'Espadà tardarà 45 anys, 45, a tornar a produir suro de qualitat. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: I és que l'incendi ha cremat prop d'un quart de la seva producció total. La situació és molt greu. Adolfo Mirabet, president de l'Associació de Silvicultors de la Comunitat Valenciana.
4: Un tercio y una cuarta parte del aprovechamiento del corcho pues se nos ha quemado. El corcho quemado pues ahora mismo no se puede hacer nada. Hemos de esperar unos años. Es una ceniza que te ahogas. Entonces hasta que no pasan 8 o 10 años no puedes entrar a sacar ese corcho. Y el siguiente corcho que sacaríamos se queda delgado. Una experiencia que tenemos de otras zonas quemadas de Espadans. Y sería a partir de la tercera cosecha. Claro, te arruinas. 10 años primero, 15 y 15, pues vamos a 45 años. Entonces, bueno, pues es un golpe fuerte.
3: En la zona cremada ya había un proyecto de ramadería que no podrá iniciarse. Ara la por son les pluches torrencials de setembre, encara que confien que els bancals continguen la terra de l'erosió.
0: I al camp, una nova epidèmia als cítrics, la clorosi nervial groga, però les mesures de contenció contra ella varien en cada comunitat autònoma. Per això, a Saja Alacant demana al Ministeri d'Agricultura un pla estatal que unifique totes aquestes mesures de contenció. Onda Cero Alacant, Juan Carlos Fresneda.
5: Sí, es un patógeno identificado originalmente en Pakistán que ha entrado en España provocando la pérdida de calidad comercial de los cítricos, especialmente los limones, porque reduce el calibre y genera malformaciones. En este sentido, el presidente de Asaja en Alicante, José Vicente Andreu, ha exigido hoy al Ministerio unidad de acción en las medidas de contención.
6: No puede ser que cada comunidad autónoma tenga un criterio distinto. Necesitamos que se unifique para la erradicación y control de esta enfermedad.
5: Por eso exigen también un marco de compensaciones homogéneo y suficiente en todo el Estado que cubra no solo los costes de arranque y destrucción de los árboles afectados, debe cubrir, dice Asaja Alicante, los gastos de replantación y la pérdida de renta durante los años improductivos.
7: Llegan los mejores días del verano para renovar tu casa. Los días sin IVA de Conforama. Sofás, colchones, muebles, todo sin IVA. Precios increíbles solo del 20 de agosto al 1 de septiembre. Conforama.
8: Y hay apps que no se expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
0: És la 1:55, demà dijous.

0: Dijous, ja ho contarem, però demà dijous la Generalitat participarà de la reunió del Govern Central amb les comunitats autònomes, aixa conferència sectorial d'infància i adolescència que abordarà la distribució dels menors migrants que han arribat fins a Ceuta, Andreïna.
1: El president Juan Ferran Pérez Llorca, prèvia a esta reunió, assegura que els centres de menors en la comunitat valenciana estan desbordats en un 200% i que la Generalitat no té la capacitat per a acollir a més persones de les que pot atendre.
2: Que mañana hay una reunión con el gobierno de España y allí se abordará, ese problema. Yo lo que describo son hechos, y es que en estos momentos nuestros centros están un 200%, y nuestros centros no están preparados, ni tenemos el personal suficiente para poder atenderles como merecen. Y yo creo, sinceramente, que donde mejor está un menor es con sus padres y con sus familias.
0: I un any més, canviant de tema, un any més, ara sí que sí, Buñol ha tornat a tenyir-se de roig amb la 79a edició de la Tomatina. Prop de 22.000 persones han participat enguany en esta festa que des del 2002 està declarada d'interès turístic internacional. Alejandra.
3: Durant una hora pels carrers del municipi s'han llançat 50.000 quilos de tomàquets en una cita que cada any atrau a visitants de tot arreu d'Espanya i també de l'estranger. Entre ells molts s'estrenaven avui en la Tomatina.
4: Típicos vídeos para ver cómo ir preparados y nada, es casi como la guerra. Yo creo que en los vídeos que hemos visto están ahí todos de rojo, así que nada, vamos de primerizos.
5: Primera vez, pero sé que va a ser genial. Que toda mi ropa quede manchada, divertirme mucho.
3: Una afluència de visitants que també es deixa notar fora dels carrers de Buñol. La Tomatina s'ha consolidat com un important reclam turístic per a la província. Maite García, directora executiva d'Osbec, explicava este matí a Más de Uno València com una celebració d'aquestes característiques contribueix a incrementar l'activitat turística.
6: Tenemos una gran representación también todavía de turista nacional, ¿no? O de visitante nacional, que prácticamente estaría en torno al 60% de los asistentes, pero el internacional tiene una pernoctación asociada y viene bien por la motivación de viaje de la Tomatina o bien aprovecha estos días que va a estar en España y aprovecha para hacer este conocimiento, ¿no? De este evento único.
0: I és que l'estiu és diversió i aquesta diversió ha de ser-ho per a totes i per a tots, sense excepció. Per això, l'Associació Espanyola contra el Càncer de València està celebrant esta setmana la 31a edició del seu campament d'estiu per a xiquets i adolescents que han passat o que estan passant per una malaltia oncològica i també per als seus germans i germanes. Més de 60 menors d'entre 7 i 17 anys estan participant, com dèiem, en esta iniciativa que té lloc a l'alberg d'Olocaua, Marines, al Camp de Túria.
3: El campament és completament gratuït i busca oferir als menors un espai en el qual desconnectar de les seues rutines, compartir experiències i gaudir de l'estiu en un entorn adaptat a les seues necessitats. Purificación Aguilar és la responsable de la voluntariat.
7: Pero el campamento es una alternativa de ocio y de respiro familiar para las familias de niños afectados por enfermedad oncológica y los hermanos, para poder ofrecer un espacio de ocio que nada tiene que ver con el entorno hospitalario en el que los niños se relacionen, se socialicen y jueguen y sean un niño más, como puede ser lo normal en cualquier niño.
3: Els participants estan acompanyats en tot moment per monitors voluntaris i professionals especialitzats. A més, disponen de servici sanitari permanent, suport psicològic i fisioterapèutic i menús preparats per una nutricionista d'una associació.
0: I jornada grisa la que estem tenint avui dimecres a molts punts del territori, encara que s'espera que els núvols donen pas a una vesprada que serà, en principi, més assolellada. Arribem a les 2. Molt bona vesprada.
8: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
9: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. 28 días ha tardado Pedro Sánchez en solicitar su comparecencia en el Congreso y lo primero que va a tener que explicar es precisamente eso. ¿Por qué no lo ha considerado necesario antes? ¿Por qué ha tardado tanto? Y a partir de esta primera aclaración, todo lo demás que a día de hoy sigue sin explicarse. Para que podamos entender qué pasó realmente en los días previos y qué fue lo que pasó después. Para que explique por qué no sabemos cuántos migrantes siguen en Ceuta. ¿Por qué 28 días después, con continúa tanta gente sin identificar? ¿Por qué el gobierno no es capaz no ya de dar una cifra exacta, sino al menos aproximada? Tiene más cosas que aclarar Pedro Sánchez, entre ellas esas contradicciones de dos ministros de su gobierno en la explicación sobre por qué no se pudo anticipar el asalto a los